0: Bona vesprada. El govern valencià està ultimant diferents actuacions i iniciatives per a canalitzar ajudes des de la comunitat valenciana al poble veneçolà després del doble terratrèmol. Ho acaba d'anunciar el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
1: 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate para tratar de ayudar y colaborar en la situación trágica, terrible que padecen nuestros hermanos venezolanos, ¿no? A quien enviamos un fortísimo abrazo y todo nuestro cariño y deseos de mejora en estos terribles días.
0: Més coses. La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevieja 6 persones acusades de furtar en vivendes. Els agents, després dels registres, han recuperat nombrosos objectes, com ara joies, dispositius electrònics i altres efectes de valor. Alguns d'ells han sigut retornats als seus propietaris i víctimes. La investigació segueix oberta. També la Guàrdia Civil ha detingut a un home de 20 anys com a presumpte autor d'almenys 13 delictes contra el patrimoni comesos mitjançant el mètode del caixer avariat, una modalitat delictiva dirigida contra persones majors quan fan operacions de retirada d'efectiu en caixers automàtics. Hauria actuat en diferents localitats de les províncies de València i Alacant, com ara el Puig, Tavernes de la Valldigna, Sacs o Benifaió. I l'Ajuntament de Gandia destinarà 11 milions d'euros fins a 2035 en actuacions de millora d'infraestructures hídriques i prevenció d'inundacions. Es construirà un nou tanc de tempestes a la zona nord de la platja i es posarà en marxa a principis de l'any que ve un sistema d'alerta primerenca. I una xifra, 39 unitats de conductes addictives de la Conselleria de Sanitat van atendre l'any 2025 a 39.400 persones. L'alcohol continua sent la substància que genera un major nombre de tractaments.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Terfi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá.

0: Palau, exacte, del Palau, però està la masqueta de Benifab, els amics de la pirotècnia, que uh-huh. és a les 9:20 acudirà a la Fira Major Infantil de València, al seu acord, a la presecció acudirà a la Fira Major Infantil de València, al seu acord, per què? Perquè demà per matí, pues a primera hora, allà per a migdia, la Fira Major i l'acord se'n van a les festes de Sant Pedro de Burgos, i allà estaran en Burgos, diumenge, per exemple, tenen la cabalgata i l'homenatge al Cid, en Burgos, uh-huh. Des de les 10:30, per la nit estarà així la presecció del Canyamelà Grau Nazaret, allà estarà Marta i l'acord, en el norte i en el sur estarà Benimaem, Burgesó, Beniferri. O sea que juliol és un mes que té mogolló d'activitat, no para. Dilluns segueixen la Falla Major i la Corte en Sant Pedro en Burgos, tenen missa, tenen ofrenda en la Catedral de Burgos, que la Catedral de Burgos, que bonica
1: que ser,
0: no està, però bonica que ser. I el dimecres ja, bueno, se'n tornaran després de dinar i tal, ja per a les 5 de la prada, crec que hi a plegar així ja de nit, ja per a les 12, la 1 de la nit tornaran. I el dimecres, lectura de llibres guanyadors d'Extraordinari de l'Orrat Penat, al carrer Trinqueta, ja està la Fira Major de València, la inauguració de la Fira de Juliol, que està allà també, que està la Fira Major de València i la Cort, a les 10, a la plaça de l'Ajuntament, un espectacle superxulo que tenen preparat, la mostra i diplomes de la Colla Tabalí Dolçaina i Cant d'Estil en el pavelló nord de Xarís del Palau, que està també la Fira Major i la Cort, i el divendres ja, pues, lliurement de ninots indultats, i ja coneixem el retrato de la Fira Major de València. Uh-huh. Que això és el divendres dia 3 ja a les 7 en el museu, s'entreguen els dos ninots indultats al museu, ja se queden allí perpetuos i després ja continuen les preseleccions, etc. Però clar, en Alacant quan te diuen, però vosaltres ara ja està, dic, ara ja està, què collo, si ara la Fallera Major té i les Falleres Majors, però una agenda super, super apretada. T'ho imagina't que la infantil, sí, la infantil la plega igual que Carmen, en este cas se peguen allí des de, pues, Carmen estiga des del dia 19, la Fira Major de València, però anar perquè li mola molt el monument i veure les fogueres i tal, igual se'n torna a ir. Avui he tingut un rato pa de fer maletes, un
1: poquito descanso, i a continuar,
0: pues, ja té actes d'esperada de la Falla Articència, té preselecció i demà per matí ja perquè a Burgos, uh-huh. en torne de Burgos ja no pares perquè té l'Orat Penat, tens tal, tens qual, i després ja n'hi ha mogolló d'activitats perquè a banda de lo dels diplomes de Xunta, ara mos ve, per exemple, les finals de truc per Xixi Domino de Junta Central Fallera, uh-huh. i la gran final que s'ha hecho ahí, ve la Champions d'Espleva, que són tres nits d'entre setmana també de juliol allà en el Xarís del Palau, que està molt
1: xulo. Todo concentrado más en julio, ¿no? En agosto, sí, en julio tendrán
0: però mogolló un
1: poquito de vacaciones, ¿no?
0: Lo que pasa es que la guinda de tot això és el sopar de la punxa, que és molt important, perquè ja estaran ja les 73 i 73 elegides uh-huh. per anar al Roig Arena, i per ell és molt bonic que estigui allí Carmen, Marta, i estiguen allí les dos corts i tal, pues per parlar en elles, canviar impressions ja, perquè ara aquest dia és un dia de nervis, no? Molta gent va a aquest acte ja pensant-se que ja està el jurat allí, que això, que ja puntua, no? Molta gent diu, això ja puntua. Home, tot puntua, tot val, no?
1: Sí.
0: A no ser que vagi a ser el loco i tal, perquè al final de la història, qualsevol que estigui allí no ho sap, potser hi és jurat, però bueno, allí lo que se va és a disfrutar d'una nit bonica, d'estar en companyia dels artistes, d'estar en la ciutat fallera, de conèixer un poc més la ciutat fallera, de veure el museu que n'hi ha allí, de visitar tallers i tal, i de passar una nit agradable en companyia de gent, perquè el dia siguem un altre dia bonic, que és la punxà, no? La batalla de flors, que és l'acte que tanca allà i culmina, i d'ahir vacacions. I entonces ya comença. Totes les que hem passat totes les 73, pues algunes a estudiar, a llegir, a preparar-se.
1: Ahí tal, no n'hi haurà vacacions, però bueno, ahí també
0: lo,
1: serà...
0: Lo bonico és voler a la festa, respetar la festa, respetar la banda i ja està. I respetar el càrrec, no? Crec que això és el més bonico del món i el més important del món, no? El tindre eixa... Jo quan de quan ho dia, ho parlava la Trillan Carmen, dic, recordar de quan en quan no està mal, i mira que Carmen és una persona que ho porta, uf, que jo el dic moltes vegades, home, però jo dic que has de xunta, hi ha molta gent, i jo també m'ho dic moltes vegades, recordar moltes vegades quan estàs en Alacant, dir, està representant a un col·lectiu de 150.000 persones, està representant una ciutat enorme, o sea, el portar ixa banda és molt més. Entonces, moltes vegades, jo sé que ells ho saben, i en el cas de Carme me consta, jo, la grandíssima sort de ser mantenedor d'una persona com ella, de Martita, de la família, tal i qual, ho han parlat mil vegades en ixes famílies, però recordar de quant en quant, no?, la importància de que és ixa banda, no? En Burgos, a mi diuen que Burgos és tremendo, o sea, Burgos és passió de lo que senten per València, però en Alacant passa el mateix, no? En Alacant la gent quan passen les falleres majors és admiració, entonces és una festa que crec que t'ho has guanyat, no? Perquè és bonico. En Alacant mos atenen genial, a banda del calor, que això és algo normal, mos atenen genial, però quan de quan és bonico dir-ho també, no? I de quan de quan és bonico recordar que són els representants, quixa banda mereix això, respecte i carinyo, quixa banda està a l'alcance d'una fallera a l'any, I a mi em pareix meravellós el saber portar-la, el saber deixar-la i el saber-ho tot, no? Crec que és algo que és molt important. I ara ja, doncs, ja està, jo vaig a tope. Me n'agrada anar a Burgos, t'ho dic en sèrio, però és que, claro, se me junten moltes coses, les preseleccions, que el dilluns és l'últim programa de la temporada, de Gente Fallas ja, per la vesprà, per el matí, doncs, estarem un 5 minuts i

0: Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Bona vesprada. Venezolans residents a la Comunitat Valenciana s'organitzen per enviar ajuda, també professionals com ara bombers i efectius de seguretat, ajuntaments i ONGs. Fins a les 2 contem notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero. Al control tècnic està avui Alejandro Bermúdez. L'ONG Valenciana Intervenció, Ajuda i Emergència formarà part del dispositiu que el Ministeri de Defensa enviarà a Venezuela per a ajudar en les labors de rescat dels afectats pel terratrèmol. Amparo Sánchez.
2: Que estarà conformat per 15 rescatadors i gossos ensinistrats, així este cap matí cap a Madrid des d'Algemesí, on tenen la seu a l'espera que es confirme quan viatgen. Així ho ha confirmat Onda Cero el portaveu d'IAE, Moisés Belloc.
3: Depèn de les places que ens donen, però en principi està preparat en 15 voluntaris i 5 gossos. Material de rescat, material sanitari i gossos.
2: Belló, que ja ha estat al costat de l'entitat en els terratremols de Turquia, l'Equador o Nepal assegura que les primeres 24 hores són claus per a trobar supervivents.
3: Quan més temps tarden a plegar, menys probabilitats de trobar-se en viva. En aquest moment encara, però conforme va retrasant-se, cada volta és més complicat. Sí, és molt greu. Per tant, hi haurà un número altíssim de víctimes.
2: Per cert, el Comitè d'Emergència Espanyol també ha activat els seus protocols d'actuació per ajudar a la població afectada pel devastador terratrèmol registrat a Venezuela. Des d'Onda Cero i el grup A3Media ens sumem a aquesta iniciativa per a donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un bizum al codi 02076 o a través de la web comitéemergencia.org. La teua ajuda és essencial en una emergència com esta. Cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
1: La població veneçolana, com dèiem, està visquent a la comunitat, seguint amb angoixa i preocupació les notícies que arriben des d'allí després d'aixòs terratrèmols. La informació que estan rebent, tot i ser de primera mà, també és prou confusa, Ramon Pérez.
4: Així ens ho explica Edgardo Díaz, que és el promotor de la Casa de Veneçuela a Paterna. Alguns han pogut confirmar la mort dels seus familiars, mentre altres es mantenen encara en eixa llarga espera de qualsevol notícia.
5: Hemos recibido información de familiares que ya tienen información de sus familiares que han fallecido, otros que permanecen desaparecidos. Amílcar Bermúdez, que nos acaba de llamar y nos acaba de informar de que la parte de su familia, de su esposa, falleció, ya están confirmados, pero aún sigue desaparecido su hijo mayor, lo están buscando.
4: El centre comercial Las Amèriques de Torrent està funcionant com a central de la solidaritat. Així, encara que l'Associació de Veneçolans a la Comunitat demana esperar una miqueta fins a concretar què és el que es necessita i, sobretot, com ho transporten fins al país.
5: No solo se trata de buscar lo que se haga falta enviar, sino cómo se va a enviar, ¿no? En principio ya se están haciendo las averiguaciones si Cruz Roja se hace cargo de traslado de esas ayudas hacia el país. Y si es así, pues se canalizarán en todas las comunidades, centros de acopio, y luego se les entregará a la Cruz Roja para que haga su envío a Venezuela.
1: La Generalitat Valenciana està ultimant també diferents actuacions i iniciatives per a canalitzar ajudes. Ho ha avançat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
6: 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate para tratar de ayudar y colaborar en la situación trágica, terrible, que padecen nuestros hermanos venezolanos, ¿no? A quien enviamos un fortísimo abrazo y todo nuestro cariño y deseos de mejora en estos terribles días.
1: Castelló també s'està volcant en Venezuela. L'Ajuntament de Castelló i l'Associació de Veneçolans han obert una campanya solidària de recollida d'aliments i productes de primera necessitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
7: Serà avui dimarts dissabte de 5 a 9 de la vesprada en la plaça Maria Agustina. En demanen aigua potable, aliments, productes d'higiene, medicaments bàsics i material de primers auxilis. Els veneçolans de Castelló estan impactats per la tragèdia. Lorena Falciatore.
8: Imagínate cómo nos sentimos con tanta desgracia en Venezuela. Venezuela vive una crisis económica, política, social, y ahora le cae esta desgracia también. Mis hermanos venezolanos la están pasando muy mal porque ha sido una tragedia. Estos 27 años han sido de miseria, de odio, de hambre, delincuencia. Ay, no, mira, terrible.
7: A la ciutat de Castelló hi ha més de 3.000 residents veneçolans que s'han mobilitzat per a canalitzar l'ajuda humanitària.
1: I l'ONG Farmamundi en la Comunitat Valenciana activa també la seva resposta d'emergència per a enviar material sanitari. Està en contacte amb el Consell General de Col·legis Farmacèutics per a subministrar medicaments i reforçar el sistema de salut.
2: Yolanda Danzón, portavoz de la entidad, reitera que la prioridad es rescatar a las personas atrapadas y atender a la resta de personas afectadas.
9: Estamos coordinando el posible envío de medicamentos esenciales, de material sanitario y kits de traumatología para atender esta crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos en contacto directo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la Generalitat Valenciana, para coordinar una posible respuesta humanitaria.
2: Este matí, la consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, ha visitat el magatzem d'ajuda humanitària de Farmamundi per a supervisar la resposta humanitària.
1: Les principals associacions de víctimes de la Dana han expressat en un comunicat la seva més profunda solidaritat, diuen, amb Venezuela. Solidaritat, empatia i suport, diuen, entre els pobles constitueixen una força imprescindible per afrontar l'adversitat. Per cert, que Paiporta, un dels municipis més afectats per la Dana, acull este diumenge una nova manifestació per a reclamar la supressió de l'aforament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
4: La convoquen més de 200 entitats cívics, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes i els comitès locals d'emergència i de reconstrucció. Serà a les 7 de la vesprada a la plaça de l'Església de Sant Jordi de Paiporta i serà la primera vegada que la manifestació recorrerà els carrers del municipi al qual es va registrar el major nombre de víctimes mortals.
1: Pensar que la Comissió Mixta Govern Generalitat de la Dana s'ha reunit este migdia per segona vegada, en este cas al GMC, a la Ribera Alta, una de les localitats més afectades per aquestes inundacions del 29 d'octubre de 2024. Diumenge es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada amb la qual es vol visibilitzar els drets adquirits pel col·lectiu, però sobretot reivindicar que no es poden fer passos enrere. Els col·lectius reiteren que els drets de les persones LGTBI són una qüestió de drets humans.
2: Afirmen que la modificació de la llei transautonòmica o la reiterada retirada d'ajudes al col·lectiu suposen una amenaça per part de les administracions, una situació que, segons Gonzalo Carbonell, coordinador del grup Gent Gran de Lambda, està provocant que algunes estiguen vivint amb por la situació actual.
10: Sobre todo las personas trans, ¿no? Yo, como soy ya una persona mayor, ahora tengo 75 años, yo estos temas pues ya los he vivido en otra época, ¿no? Se puede decir que más que miedo lo que estamos haciendo es como reforzándonos, buscando la unidad, porque tenemos que ser, digamos, enfrentándonos a

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Comunitat Valenciana es mobilitza pel doble terratrèmol a Veneçuela. Són molts els professionals valencians experimentats en rescats que viatgen ja cap allà, mentre ací a casa són també moltes les iniciatives solidàries amb el poble veneçolà. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La polèmica d'avui divendres passa per

0: les nòmines del professorat, que segons el sindicat STPB sembla que venen amb errors pel que fa als dies treballats a la vaga, i el temps de l'entrevista el dediquem a l'orgull LGTBIQ+. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La població veneçolana que viu ací a la comunitat segueix amb angoixa i amb preocupació les notícies que arriben des d'allí després dels terratrèmols. La informació que estan rebent és de primera mà, sí, però també és prou confusa. Ens ho explica Edgardo Díaz, que és el promotor de la Casa de Veneçuela a Paterna i amb qui hem pogut parlar ací. A Onda Cero, alguns han pogut confirmar la mort dels seus familiars, mentre altres es mantenen en eixa llarga espera de qualsevol notícia.
1: Hemos recibido información de familiares que ya tienen información de sus familiares que han fallecido, otros que permanecen desaparecidos. Amilcar Bermúdez, que nos acaba de llamar y nos acaba de informar de que la parte de su familia, de su esposa, falleció, ya están confirmados, pero aún sigue desaparecido su hijo mayor, lo están buscando.
0: Ens explica que el centre comercial Las Américas de Torrent està funcionant com a central de la solidaritat ací, encara que l'Associació de Veneçolans a la Comunitat demana esperar una miqueta fins a concretar més específicament què és el que es necessita i, sobretot, com ho transporten fins al país. L'ONG valenciana Intervenció, Ajuda i Emergències Viatge Ja Cap Allà formarà part del dispositiu especial del Ministeri de Defensa. El seu portaveu, que és Moisés Belloc i que ha estat ja en emergències similars, com ara, per exemple, els terratrèmols de Turquia, l'Equador o el Nepal, Moisés Belloc assegura que les primeres 24 hores són clau per a trobar supervivents.
2: Quan més temps tarden a plegar, menys probabilitats de trobar-se en viva. En aquest moment encara, però conforme va retrasant-se, cada volta és més complicat. Sí, és molt greu. Per tant, hi haurà un número altíssim de víctimes.
0: L'ONG Farmamundi ha activat també la seva resposta d'emergència per a enviar material sanitari a Veneçuela des del seu magatzem al Parc Tecnològic de Paterna, a l'àrea metropolitana de València. Yolanda Anson, portaveu d'esta entitat, reitera que la prioritat és rescatar a les persones atrapades i atendre a la resta de persones afectades.
3: Estamos coordinando el posible envío de medicamentos esenciales, de material sanitario y kits de traumatología para atender esta crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos en contacto directo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la Generalitat Valenciana, para coordinar una posible respuesta humanitaria.
0: La Generalitat destinarà 500.000 euros a ajuda humanitària urgent per al país. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, coordina amb entitats socials i ja resposta institucional i fa en este sentit una crida per a que les persones que vulguin realitzar donacions ho facin només a través de canals segurs i que consulten així la guia que impulsa la coordinadora valenciana d'ONGD, que inclou un catàleg específic d'organitzacions fiables.
4: Estem parlant amb les autoritats locals per veure quina ha sigut la magnitud de la catàstrofe, per veure quines són les necessitats més reals que ens estan traslladant, i això ho anem a coordinar.
0: El Comitè d'Emergència Espanyol també ha activat els seus protocols d'actuació per a ajudar la població afectada per este devastador terratrèmol, devastadors terratrèmols en plural registrats a Veneçuela. Des d'Onda Cero i des del grup A3 Media ens sumem a esta iniciativa per a donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com ara aigua, aliments, refugi, atenció mèdica o sanejament. Podeu col·laborar enviant un Bizum al codi 02076 o a través del web comitéemergència.org. La nostra ajuda, diuen, és essencial en una emergència com esta. Cada minut compta i cada aportació pot salvar vides. Són ara les 7:25 de la vesprada. Estem en directe ací a Onda Cero en la Comunitat Valenciana. Demà dissabte serà la manifestació Mazón a la presó corresponent a este mes de juny. Serà a Paiporta, però abans, avui, el Gemesí, a la Ribera Alta, ha acollit la segona reunió de la Comissió Mixta de la Dana pactada entre Govern Central i Generalitat. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reivindicat els 9.600 milions d'euros que, segons assegura, el Govern Central ha dedicat a la reconstrucció fins ara. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, critica el ritme que duen eixos treballs.
5: como los ERTE para preservar las personas, su puesto de trabajo, como los fondos directos a las empresas, como las ayudas también a las familias, como los planes de empleo. Valencia vuelve a ser una provincia

0: La gratuïtat temporal per a la població infantil fins als 14 anys, un descompte del 50% en els títols destinats a joves i una reducció d'almenys el 40% en els abonaments i títols multiviatges, mantenen també els títols gratuïts dirigits a les persones empadronades en municipis afectats per la Dana. I atenció a això, canviem radicalment de tema. L'Associació Nacional de Gelaters Artesans, que té seu a Alacant, ha creat el gelat de la Roja, la selecció espanyola de futbol, amb motiu del Mundial que està celebrant-se al Canadà, als Estats Units i Mèxic. El Grammy d'Artesans proposa un gelat de frambuesa i de mango per a donar color a la bandera amb un toc cruixent de pistacho. Ens heu contat des d'Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
1: Sí, se trata de un lienzo en el que se puede añadir casi todo, según nos explica el presidente de la asociación, Mario Masía, desde su obrador en San Vicente del Raspeig. Un helado artesano de crema de yogur y chocolate blanco con el añadido de frambuesa y mango y ese toque crujiente del pistacho manchego tostado.
2: Cada vez estamos haciendo diferentes tipos de acciones y obviamente conforme vaya la selección llega a la final, pues lanzaremos otro helado que se va a llamar el helado gol, seguramente. ¿Vale?
1: El helado gol por el momento tiene una receta secreta, pero ambas propuestas estarán disponibles en las más de 1000 heladerías artesanas que tiene la asociación, preferentemente aquí en la Comunidad Valenciana, pero también en Andalucía, Cataluña, Murcia y Baleares.
0: Esta vesprada comença una nova edició, la d'enguany, del festival Big Sound, que se celebra per primera vegada al Parc Central de Torrent i no així a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un canvi motivat per ixa sentència judicial del soroll del veïnat. L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha assistit a l'obertura del lloc de comandament avançat des del qual es controlarà la seguretat del recinte.
3: Possiblement estem parlant de 15 milions d'euros, el que és aquest impacte econòmic. Ja s'està produint perquè en aquestes setmanes prèvies això tenim al voltant de 1.000 treballadors que estan així en aquest recinte i en Torrent dormint, menjant, comprant i a banda tindrem aquests dos dies en aquest impacte econòmic que per a molts elements de restauració han reforçat les nostres neveres, han reforçat tot el personal.
0: I un apunt abans d'anar amb la crònica esportiva, un apunt dels tribunals. L'Audiència d'Alacant ha condemnat un home a 22 anys i 4 mesos de presó acusat d'abusar sexualment de dos menors de 16 anys, filles de la parella, que en aquell moment era la seva parella. Com dèiem, també li imposa la mesura de llibertat vigilada una vegada complisca la pena de presó durant 10 anys, segons consta a la sentència. Les dues germanes arribaren ací quan tenien 10 i 8 anys per a viure amb sa mare. Anem ja amb els esports, anem amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: En una vesprada a la que tornem a parlar de València Bàsquet.
4: Sí, perquè celebracions i comillats en València Bàsquet. Jan Montero ha reconegut en una entrevista a la Lliga ACB que el partit davant el Barça va ser l'últim partit amb València Bàsquet.
5: Bueno, yo creo que este ha sido mi último partido con el Valencia, honestamente, pero sumamente orgulloso de todo, ¿no? He demostrado, yo creo que el amor por el club, muchas personas dudaban de que se quitaban, no sé qué, no sé cuánto, pero yo respeto mucho más el deporte, el baloncesto. Creo que el deporte del baloncesto se merece un respeto y cuando tú respetas el baloncesto, te recompensa.
4: I no sols Jan Montero, perquè Branco Badio s'anirà també a Panathinaikos. Tenia contracte hasta el 2029, però abandonarà també València Bàsquet. El Villarreal presenta la seva campanya d'abonaments per al la propera temporada. Hola, Víctor Fran, bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada. I amb l'objectiu d'arribar de nou als 20.000 abonats, el Villarreal ha presentat aquest matí la seva campanya d'abonaments de cara a la propera temporada, que vindrà marcada per les obres en l'estadi i la ceràmica que es produiran al llarg de tot aquest estiu. A més, el Club Deportivo Castellón ha presentat aquest matí dos nous amistosos de pretemporada davant del Sabadell el 18 de juliol en la Ciutat Esportiva del Castelló. Davant del Girona jugaran el 29 de juliol en terres catalanes.
4: Gràcies, Víctor. I l'Els prepara també la seva campanya d'abonaments. Hola, Felipe Canals. Bona vesprada.
7: Buenas tardes, Edu. El Elche prevé presentar su campaña de abonos la próxima semana con una ligera subida de precios en esta segunda campaña consecutiva en Primera División. En el plano deportivo, últimos días de vacaciones, el próximo miércoles toca volver al trabajo a las órdenes de Martín Anselmi. Está fijado el inicio de la pretemporada con las pruebas médicas y físicas.
4: Gracias, Felipe. Eso es el que ya al món del esport, Ramón.
0: Molt bé, gracias. Una temporada més, Edu.
4: Adeu.
0: Un respir tèrmic hem tingut avui divendres.

0: màximes prou més frenades que les dels últims dies, caloroses, sí, però no tant com en jornades anteriors, encara que recuperaran i tornaran a pujar el cap de setmana, que es preveu estable i assolellat. Així està la Comunitat Valenciana a 26 de juny de 2026, últim dia d'esta temporada en què orientem la brújula des d'ací, una temporada frenètica amb la dimissió de Carlos Mazón i l'arribada de Juanfran Pérez Llorca, coincidint amb el primer any de la Dana. 20 anys es compliran ara en uns dies de l'accident de metro a València. El juí i condemnar l'exministre socialista valencià José Luis Ábalos, però també el bon ritme de l'economia amb la reducció progressiva de l'atur. Frenètic serà també el curs que ve, tindrem eleccions autonòmiques i municipals, veurem si també generals. Es compliran 2 anys de la Dana i continuarem molt pendents, de ben segur, de la crisi de la vivenda, especialment entre els més joves, o de les pèrdues econòmiques del camp. Tornem, si res no canvia, a partir del 31 d'agost. Bona vesprada, bon cap de setmana i molt bon estiu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Valencia.
3: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
4: Venga, dime.
3: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
5: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.